0: Jo ho reconec que hi faré.
1: Españoles en la mar, en Ràdio Exterior de Espanya.
0: El meu tema preferit vostre són les promeses que ningú ja complirà. Vostres les nits que els telèfons no paraven de sonar. Però sí que et vaig veient en discos que al final no et vas endur. I alguns quina meravella i alguns...